0: que l'acampada que un grup de 200 en suport de la vaga en la plaça de la Verge va començar dilluns passat ha tornat al centre de la plaça una vegada han finalitzat els actes del Corpus Christi. Sapiguen també que una incidència en els sistemes d'electrificació provoca retards a aquestes hores en els trens de les línies de Rodalies de la CU i C2 a València. En concret, la incidència registra entre Silla i Algemesí. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià. Trabajo.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

Bon dia. La taula de negociació entre els sindicats en vaga i la Conselleria d'Educació ha començat mitja hora més tard i amb molta tensió pel nombre de representants sindicals de cada organització que s'han presentat. Una mesa que es pot seguir online i on la consellera ha demanat que a expenses de fer consultes els sindicats que vulguin poden assignar un preacord avui per poder avançar. De moment, sols han parlat de burocràcia. En principi, quasi tots estarien d'acord. UGT, això sí, ha criticat la dilació de les negociacions. CESIF ha de demanat que el document siga obert per a que els pròxims mesos se puguen afegir millores i AMPE vol compromisos abans de que acabi la legislatura. Per part seva, Comissions Obreres ha convocat esta vesprada a les 5 una assemblea telemàtica per a poder valorar i reflexionar sobre el conflicte educatiu que ha començat ja, recordem, la seva cinquena setmana de vaga indefinida. Els contem també que la Guàrdia Civil ha detès a Torrevieja, en la província d'Alacant, un home de 21 anys com a

0: presumpte autor dels delictes de robatori amb violència, intimidació, extorsió i sustracció de vehicle. L'actuació s'emmarca en les accions desenvolupades dins del Pla Comerç Segur i es va iniciar després de detectar la possible existència d'amenaces, coaccions i exigències econòmiques dirigides principalment contra comerciants i ciutadans assentats en esta població. I seguiment a la CAN, concretament en Guardamar del Segura, on el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, visita a estes hores les actuacions de millora de la seguretat front a inundacions de la marge esquerra del riu Segura. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Valencia.
3: Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá. Onda Cero.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Más de uno Valencia. Cuando son las 12:22 minutos, arrancamos este lunes 8 de junio el programa.

0: gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Mabel.
1: Hola Boro Peiró, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal el Corpus?
2: Muy bien.
1: Muy bien,
2: estoy,
1: ¿eh?
2: Estoy cansado, pero muy bien. Súper chulo. Es que la profesión del Corpus es súper bonita. Cada cosa lo que siga. Bueno, el fin de semana el Corpus es bonito.
1: Uh-huh.
2: Pero que primero fue en el dissabte peranero de la entrega de regalets, fue en la entrega de pomeis también el dixous, el divendres, que entra inmediatamente desde el ayuntamiento. Y después pues, la entrega de premis als balcons, als tal, y después ya pues, el diumenge. El diumenge es súper bonito. El diumenge mola mogolló, porque la profesora, la cabalgata del convite es súper bonita. Me fue una hora espectacular en todas las danses, en toda la gente que vaya, en la MoMA, que se convertirse en protagonista per el matí, el capellà de les Roques, ¿no? Que va fer aquesta anunciació. I després, quan te plegues a cert punt, que ja se pot començar a tirar a la degolla, pues, espuals d'aigua des dels balcons i tal, ¿no? Que és algo que és pas nano superdivertit. Però una professó, tant en la cabalgata del comí per el matí com la professó de la vesprada, superbonica. Hi ha moltíssima gent ahir, la professó un any més, assistir una montona de gent, aixina que... que enhorabona als amics del Corpus, 700 aniversari, n'hi havia que fer-ho gran, en cada punt que n'hi havia un monument floral enguany, que n'hi havia en 7 punts, n'hi havia un coro, uh-huh. En la professó, molt xulo, molt bonico, i després ja, pues, lo típic, no? Els pètalos des dels balcons i tal, jo és que ho he vist tot a través de Instagram, sobretot, no? I entonces, és algo, són 15 segons, de, en el carrer de Vianes, 15 segons tirant flors, més de 130.000 visualitzacions, o sigui, a la gent li encanta molt, jo, perquè el carrer Avellanes seria tal, perquè existeix un pique de tota la vida, no? A veure qui tira més
1: flor. Un pique flor, bueno, no?
2: I després mola molt, jo, perquè conforme va passant la custòdia, Sant Esteban, crec que és, si no, o sigui, sí, Sant Esteban, és, i després Santa Catalina, Micalet, conforme va passant, van tocant les campanes tot a l'hora. La de Santa Catalina és molt espectacular, perquè la del mig és a mà. Entonces, es veus ells com s'assomen i fan aixina. Bum,
1: sí,
2: la volta i pareix
1: que vagin aixir volant.
2: Mola mogollón, és algo molt xul, i en Micalet, totes les campanes i tocant i tal. I ja està, enhorabona, amics del Corpus, perquè ha sigut un any, una professor i un any i unes celebracions magnífiques, i ja està, estiguem les falleres majors de Santa... Ui, de la reina de Saba i el rei Salomón, que es va sempre a la fallera major, i el president del Corpus, en este cas, sempre acompanyant-la. I la nana era un angelet, l'angelito, és un angelet que té la seva història, claro. Però no me recorde què és. Bueno, ho tinc per així. O sigui, al final tens que documentar-te en tot, perquè, per saber, és un angelet meravellós, però ja va concretament de... claro, tens tota la... tota la iconografia que va representar en Carmen Anava de la reina de Saba i Marta del Àngel del Desert d'Oreb. Ah. És una escena bíblica on es ofereix pa i aigua a Elies en la seva fugida de la reina Jezabel. O sigui, té tota, és tota una simbologia meravellosa la que té el Corpus. Per el matí, estic en la qualitat del convit, agarré el cotxe, venir corregent al xinet, ja que era el xinet magnífic, el tracte de l'alcaldessa, de la presidenta de Junta. L'alcaldessa és que me sorprengue molt, perquè ja plegui tard, i l'alcaldessa estava a punt d'entrar per el recinte, per entrar, jo estava gravant i me diu: Boro Peiró, moltíssimes gràcies per vindre. Dic: hombre, alcaldessa, no ho soy de veritat, superbé. Molt ambient fallero, sa, d'este de categoria, de tots els pobles i tal. I el Rafael Macho i la Coral estiguen hasta un poc en estar, perquè Carmen tenia que anar a canviar-se. Tenia que anar a canviar-se de valenciana, després llévate el moño, canvia't, pent-hi d'una altra manera, fica la corona, que la reina de Saba, claro, és un personatge que tens que fer els canvis i tal. I ja està, però enhorabona també a la Junta Local Fallera del Xinet, al seu ajuntament, que la veritat és que fa un acte magnífic en un restaurant que té allí un saló espectacular, espectacular, i la veritat és que és super, super ben muntat, i el bon ambient i les bones ganes de festa que tenien tots, no? I després, este matí, pues, estàvem ahí averiguant el nou parc que plega Marxalenes, que és el Gulliver, però sobretot perquè
1: n'hi ha un...
2: perquè està ahí Miguel Santolera també darrere, no? I entonces, al final, sempre hi ha un artista faller ahí, i parate Miguel, està per si poden quitar-li després, però Miguel diu: no, jo el que he hecho es colaborar un poquito en la concepción del Gulliver. Bueno, el Gulliver és l'estrella invitada, no? Al final, el cauce del riu se va convertir en Lilliput. Sí, és veritat, perquè tenim ja un Gulliver allà al principi, que aquella és famosíssima, en 90, crec, si no recorde mal. I ara plega este bitxarraco que està sentat, és una escena de la... és una escena del llibre, no?, de la peli, que està sentat ahí entre dos ponts i tal, i entonces les cames seran dos tobogans i tal, va estar xulo, pas nanos, pues té que ser... Jo recorde, no?, quan muntaran aquell Weaver que diu: hola, que xulo, i tal, no?
1: Y la de gente que hay, ¿eh? Porque yo muchas veces voy por el río y sea la hora que sea, hay muchísima gente en el Gulliver.
2: Ahí estará el Ibo,

0: la Fundació Ivo, que és el que financia i tal, i després ho cedeix a l'Ajuntament per la seva gestió, pel manteniment i tal. Però bueno, jo crec que això també és bonic per la ciutat i pel riu, no? Perquè tots recorden l'escena de quan Gulliver el tenen lligat així, no? Que pareix que és la primera aquella quan els nanitos estan per damunt i,
1: I el tomben a terra.
0: Pot ser perfectament el caos del riu, tota aquesta història.
1: És veritat. Tot ple de escenes del Gulliver, sí.
0: Els nanos són els nanitos, el nano que estan jugant en ell, no? I el que és el gegant i tal. 9 metres assentat, o sigui, que és un bitxo també, va estar xulo, va estar bonico. I també pues, pel riu i pa tot, sempre. Va a respectar molt l'estructura, perquè això n'hi ha que fer-ho molt, tot el que tens alrededor, torres de serrans, tal, no pots ficar-hi qualsevol cosa. Tot això està molt de moda ara, no? El que quan tu mires tot la vista, diga, mira quin conjunt.
2: Hi ha un sentit.
0: Conjunt, claro, perquè conjunt, no, perquè conjunt, quin conjunt, puguis dir això tranquil·lament, que tot siga un conjunt bonic i tal, no? Però bueno, avui sí parlem de Miquel Santol, que mos conte més coses. I ja està, i el Corpus, ja l'esta setmana, lo més, crec que lo més immediat que tenim és Incliva, que està parlant ara en Amparo, per això està entrat un poquet ara, està parlant en Amparo la, la pues una de les creadores de Hop, no, la dona de Vicent, de Vincent Llàcer, uno dels dos creadors de Hop en este cas, i que serà este dimecres per la vesprà, quan Incliva recibisca el seninot, que la Fèria Major demana indultar, que l'alcaldessa, tot el món, i van estar tots allí presents també per fer-se entrega d'ixe cheque també, de tot el que s'ha fet de Hop durant, des d'antes de falles, no? Les sudaderes, les camisetes, tal, tal, tal, faran entrega també d'ixe cheque a Incliva, perquè siguisquen averiguant estudiant,
1: sí, sí.
0: I
1: tota l'història,
0: que això és importantíssim. Sí, sí. I la veritat és que està volcadíssim, tant Incliva s'ha volcat moltíssim, no? Jo estic en contacte amb ells perquè jo me toca presentar l'acte este, però m'estan dient que si vol ve el conseller, que l'alcaldessa, que tal, tot el món volcat també en este acte solidari, que crec que és molt bonic i és molt important, i serà també el dimecres quan aterrissa allà, se quede pa sempre, pues ixa heroïna que és una superwoman, com és lo que era el ninot, no? Que era una enfermera i tal, i el nano, ell que tenia en braços tocant la campaneta i que quedarà sempre ja allí en les instal·lacions d'Incliva, i va ser un acte també molt xulo. Anirà Carmen, la Fèria Major, anirà la seva cor d'honor, i després ja, pues, poquet a poquet anem mirant a la cant, no? La gent ja està...
1: Ja el tenim ahí, bueno, dos setmanites, eh?
0: Coneixes restaurants, coneixes hotels. Hotels, si no l'has
1: agarrat... lleno.
0: Si no l'has agarrat ja, te van a pegar una bocina, però al final a la huerta, bum, que no vas a tocar terra, ja t'ho dic jo. Bueno, que neguem mascleta també, com sempre, a rebentar. Mascleta, en este cas, de Piro Alba, perquè la pólvora sempre acompanya, a mi me mola això, no? Que acompanya sempre les festes importants de la ciutat, i en este cas ja porta anys també acompanyant el Corpus, i en este cas i en guany més encara, no? En este 700 aniversari, pues serà més bonico. Ja s'acaba la cureta, ja.
1: Ara ja. Si algú volia comprar algo, bueno, pues que vaig als magatzems o a les tendes.
0: Anem que ve més, però bueno,
1: ja està. Fares i demés. Pues bueno, pues demà contem més, que ara venen els d'esports a contar-nos més coses. Bueno, estàs per programa, no? Sí, encara n'hi ha programa.
0: Sí.
1: De gente de Falles en 90.9, ja saben, es queden així amb més informació. Adéu.

0: Más de uno Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Quinta setmana de vaga educativa i sindicats i conselleria segueixen reunits. De moment no hi ha acord. Bona vesprada, veurem si finalment es pot aplegar o no a un consens, encara que pareix cert que avui tampoc serà. En seguida estarem en directe en la Conselleria d'Educació i es contarem este i altres assumptes que són notícia avui dilluns a la Comunitat Valenciana. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. La Conselleria d'Educació i els sindicats de docents s'han tornat a seure este matí a negociar quan es compleixen 21 dies de vaga lectiva. Només s'ha parlat de burocràcia, punt en el qual, com hem contat, hi hauria més consens i possibilitat d'acord, de ràtios, assumpte en el qual els sindicats sí que reconeixen avanços, i d'infraestructures. Seguint aquesta mesa de negociació en la Conselleria d'Educació està Núria Moreno. Núria, bona vesprada, conta'ns.
2: Bona vesprada. Educació sembla que vol tancar un acord, tot i que siga parcial. De fet, la pròpia consellera, Carmen Ortí, ha preguntat als sindicats respecte a la burocràcia si estarien disposats a signar avui mateix un preacord.
3: Seria molt important per a tots i totes els que estem ací i per als docents eixir avui d'ací dient pues, que hem alcançat algun tipus de preacord, que encara que tingueu que consultar a les bases.
2: CESEF ha dit que estaria obert. AMPE demana un compromís abans que acabe la legislatura. Lauren Bárcenas, el portaveu.
4: Si este gobierno dejara plasmado en un acuerdo marco algún tipo de temporalización, desde luego que no garantiza que el siguiente gobierno lo pueda derogar, el acuerdo, pero al menos que se quede el compromiso.
2: SPB, sindicat majoritari, en principi sí, però diu que ho consultarà, com sempre. Marc Candela, portaveu.
5: En la consulta que sí que van fer del document anterior, la gent va avalar este document. Entenem que si decís un altre nou document, hem de fer la consulta una altra vegada i jo entenc que repetirà que sí.
2: Comissions Obreres i UGT s'han remès també als resultats d'eixe sondeig. Sobre la proposta de ràtios, la consellera defensa que han incorporat avanços reconeix, això sí, que podria ser més ambiciosa, i els sindicats insisteixen que no recull el que demanen. Pel que fa a infraestructures, reclamen més concreció i dotació, sobretot pel que fa a centres d'ANA i a l'eliminació dels barracons. Compareix a esta hora el director general d'Infraestructures, José María Larena. Són ja 3 hores de reunió perquè ha començat amb retard, amb el debat només de 3 de les 8 mesures que recull la proposta de la Conselleria. En l'exterior de la seu d'Educació han tornat a concentrar-se docents acompanyats avui per la plataforma de la millora de defensa de la sanitat pública, que ha acudit a primera hora a donar suport. Per tant, la reunió de moment continua.
1: Gràcies, Núria. I mentre es continuen aquestes negociacions, l'acampada que un grup de docents va iniciar en suport a la vaga indefinida en la plaça de la Verge de València ha tornat al centre de la plaça una vegada finalitzada els actes del Corpus. Les tendes de campanya es van desplaçar a un lateral per facilitar el desenvolupament d'esta festivitat. Amparo Sánchez.
6: Després de la processó, el campament va tornar a nit al centre de la plaça, després de reivindicar en un comunicat que amb diàleg i voluntat se solucionen tots els conflictes, i que així ho van fer ells parlant amb els organitzadors de la festa. La delegada del govern, Pilar Bernabé, lamenta la tensió generada en els dies previs i reitera que l'única cosa que feia falta era dialogar.
7: Para intentar que aquellos que querían seguir con su reivindicación pudieran hacerlo como lo han hecho, de forma pacífica, y no hacía falta, como hizo por misiva y con una carta que envió la policía local diciendo que se hiciera una intervención en las cuestiones de seguridad. Las prisas no son buenas, los nervios no son buenos, y las pocas ganas de hablar y las muchas de intervenir, desde luego, son del todo perjudiciales.
1: Y la Asamblea de Directores y Directores de Institutos de la Provincia de Castelló también denuncia hoy que les instrucciones del final de curso para evaluar ara l'alumnat atenten, diuen, contra el principi d'equitat de l'educació. Castelló, Lorena Pardo.
8: Diuen que les instruccions no garanteixen l'objectivitat per valorar l'evolució acadèmica de l'alumnat. Antonio Solano, de l'Assemblea de Directors de IES de Castelló.
9: Que demuestran es que no les importa la educación lo más mínimo. No se respeta los derechos a una evaluación justa y objetiva. Solo interesa que se salven los actos administrativos, que se rellenen las actas y que no haya reclamaciones. Y ponen entredicho todo lo que es las garantías a una evaluación justa.
8: Els directors han fet públic avui un comunicat de suport a la vaga i denuncien les deficiències en infraestructures i personal.
1: I Compromís avui el que ha fet és presentar a les Corts una PNL també al seu debat i votació per al pròxim ple, en la qual s'insta a la consellera d'Educació a que dimitisca i que el president convoque eleccions. Petició que fan quan es compleixen precisament 6 mesos des de que Pere Diorca està al capdavant de la Generalitat.
6: Segons Baldoví, el president i la consellera han sigut incapaços de resoldre el conflicte amb el sector educatiu.
10: I ha sigut absolutament incompetent per a tancar-lo. Que demanem que se'n vagin Pere Llorca i la consellera i que d'una vegada per totes es torna la veu al poble i hi hagin les eleccions que tenien que haver hagut en el moment que Mazón va dimitir.
6: El síndic del Partit Socialista, José Muñoz, ha lamentat que el president no s'hagi assegut encara amb els sindicats i que des de l'administració no deixen d'atacar-los.
11: I nos parece una autèntica aberració que se utilice las instituciones valencianas para criminalizar, para atacar, porque también es violencia institucional plantear una negociación con los sindicatos en la que no tengan el documento sobre el que van a entrar a discutir y a negociar, pero además que en el último momento desde la consellería se les plantee ser grabados. Lo que está haciendo la consellería es generar una presión.
6: Ha recordat que demà en la mesa de les Corts debatran la possibilitat de denunciar als docents que van criticar a l'administració en un ple.
1: I en crònica política, el síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha confirmat que el 19 de juny assistirà a l'acte conjunt que celebraran l'exvicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, i el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya en el Congrés, Gabriel Rufián, ací a València, ha assegurat que escoltarà el que diguen sobre confluències electorals.
6: Baldoví ha reiterat que li va agradar el Rufián del primer acte i que assistirà per escoltar el que han de comptar persones amb criteri.
10: Los spoilers antes de la película normalmente no me gustan. Esperaría a ver lo que dicen. Yo lo dije bien claro. A mí me gustó el Rufián del primer acto, en el que decía que evidentemente hay que articular mayorías en base a las fuerzas que estamos en los territorios. Eso siempre he dicho que me gustó.
1: Canviem d'assumpte. Les organitzacions de consumidors exigeixen al Festival de les Arts de València que torne l'import íntegre de les entrades als usuaris després de la cancel·lació de la segona jornada del certamen en superar els límits de soroll i votar-se la sentència judicial al respecte. Ramon Pérez.
12: El vicepresident de Facua, Miguel Ángel Serrano, parla d'un fet intolerable i inadmissible i convida els usuaris a contactar amb les organitzacions de consumidors per emprendre accions al respecte.
13: Defendemos que los usuarios tienen el derecho a que se les reembolse la totalidad del precio de la localidad de las entradas de los abonos que pudieran haber adquirido en su momento y por supuesto el coste de los transportes realizados, el coste del alojamiento, podrán reclamar también en concepto de indemnización de daños y perjuicios este tipo de gastos.
1: Y la visita de estat del Papa Lleó continúa avui dilluns després d'un cap de setmana en el qual s'han batut rècords d'assistència als actes oficials. També han assistit entre ells molts valencians.
12: Ara, 2.000 només de l'arxidiòcesi de València, que s'han desplaçat fins allí amb autobusos organitzats pel mateix arquebisbat. Entre eixos valencians, Patrick Salvador de Sagunt, que continua a Madrid, destaca l'ambient que s'està vivint a la ciutat amb molts moments de fervor, però també de respecte i de silenci. Reivindica, en este sentit, la gran presència de joves valencians als actes celebrats fins ara.
14: Sin duda, el testimonio que está dejando el Papa León en Madrid es mensaje de esperanza, de vida, de belleza también. Y en especial para los valencianos, más de 2.000 valencianos que hemos pasado el fin de semana aquí a su encuentro, ha servido como chute de energía para volver a nuestra tierra y pues proclamar lo que él nos ha enseñado.
1: En pàgina de tribunals, l'Audiència de València confirma la imputació de Jorge Beiber, exconsejal del PP de l'Ajuntament de València i actual director general de Transparència de la Generalitat dins del conegut caso Assut.
12: El tribunal ha rebutjat els recursos presentats per la seua defensa i manté la investigació sobre la seua possible relació amb una trama de presumptes comissions il·legals vinculades a adjudicacions d'obra pública. La decisió arriba després que la Guàrdia Civil aportara informes que apunten a reunions entre Beiber i l'empresari Jaime Febrer, considerat un dels principals investigats a la causa.
1: I el sindicat de treballadors penitenciaris Tuando No Me Puede Matar ha denunciat una greu situació d'inseguretat viscuda dissabte passat en el centre penitenciari de Fontcalent d'Alacant després de l'amotinament d'un grup d'interns perillosos. Es contem també que la Policia Nacional ha detingut a Alacant i a Barcelona 8 persones i ha desarticulat un grup criminal que presumptament havia creat una estructura mitjançant la qual ciutadans estrangers amb residència legal a Espanya pogueren portar els seus familiars per el procediment de reagrupació familiar. En quant a l'oratge, esta vesprada tindrem cel poc nuvolós, temperatures màximes que experimenten un ascens. Adeu.
15: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Un papa en el Congreso de los Diputados por primera vez en la historia. León XIV en las Cortes Españolas, el lugar en el que se legisla, en el que se aprueban las leyes, en el que se da forma jurídica a la convivencia social. León XIV se ha presentado en esta sesión solemne como obispo de Roma y como pastor de la Iglesia Católica, y como tal ha sido coherente en las reflexiones que ha querido compartir en su discurso con los legisladores. No se hubiera entendido que el Papa no hubiera hecho una defensa de lo que representa la jerarquía eclesiástica y de lo que defiende la institución de la Iglesia, la vida y la dignidad humana por encima de todo, desde su comienzo hasta su final. La defensa de los vulnerables, de los migrantes, la conciencia necesaria ante el drama migratorio, de la convivencia y de los consensos, de la paz frente a la guerra y el rearme. No hay nada de incoherente en el discurso del Papa en el Congreso de los Diputados. Si acaso lo incoherente es la ovación encendida de más de 5 minutos de todas sus señorías puestas en pie en el hemiciclo, los aplausos a un discurso que todos hacen suyo, aunque a todos interpele el Papa con su toque de atención. No es contradictorio el Papa, si acaso lo es el aplauso que le han dado los obispos españoles, a los que ha pedido con claridad que respondan con la verdad, con justicia y reparando el dolor de las víctimas. La plaga de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, la plaga a la que se ha referido el pontífice ante la Iglesia Católica Española, que durante años ha mirado de perfil el escándalo de la pederastia. La

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Les dos y mitja, què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la onda de dilluns. Avui és 8 de juny i arrenquem un programa en esta setmana en la que l'altre dia anunciarem que avui començaven els especials pel Mundial, però no serà el dijous, així que pel moment estos tres dies tenim molt que contar-los del que passa així a la Comunitat Valenciana. Avui lo habitual seria tindre el nostre Onda Trending, però no perquè a Mira Fernández ja li donarem vacances per a tornar-nos a retrobar després de l'estiu. Així que avui hem fet una recopilació d'allò que és més viral, podríem dir, Andrea Gut.
2: Pues sí. Bona vesprada. Què tal? Bona vesprada.
1: I anem a parlar, doncs, de la visita del papa a
2: Madrid. Sí, que és el més
1: Madrid.
2: Viral ara mateix, no podem negar.
1: Exactament. Fins a... Hola, Amparo Piqueres.
3: Què tal? Això i el concert de Bad Bunny, clar.
2: Exactament. No.
1: Són les dues coses més com en tendència.
2: Que n'hi ha gent que està comparant a Bad Bunny i el papa. Diuen que no és coincidència que estiguen els dos. Però
1: exactament.
2: Bueno.
1: Exactament.
3: Vosaltres a qui aniríeu a veure? Bueno, a Begoña no li ho pregunto.
1: Jo els dos. No, però jo els dos, sí. A mi m'agradaria viure també l'experiència.
2: Sí, de veure-la en viu i en directe.
3: És que veure quan va vindre a València. Clar, veritat. La cobertura.
1: De fet, em preguntaven i si haguera vingut a València, familiars, jo els deia, m'haguera encantat, perquè a nivell informatiu, a nivell de cobertura...
2: És brutal, la imatge, no?, de veure el papa.
1: M'haguera encantat cobrir una cosa així. Esperem que vinga a València, li llancem la invitació des d'ací, per si en un pròxim viatge.
2: Però que avise, per favor.
3: Jo, quan som molt més major que vosaltres, vaig estar en la cobertura del papa que farem des d'ací quan va vindre a València després de l'accident del metro també i la veritat és que va ser una experiència
1: desplegament, no? Els companys Guillermo Suay també ens ho conta moltes vegades.
3: El Sina va fer l'especial ixos dies i la veritat és que va ser un plaer poder treballar d'una manera diferent perquè sigues religiós o no sigues religiós el que comporta una visita com ixes és espectacular. Ara estaria molt guai que Bad Bunny mos convidara les tres a la casita.
1: També
2: claro, per la nit a ballar a la casita, no?
3: I podríem fer-nos celebrar-ho. Pues una cobertura de la casita com
1: de tot,
3: cal.
1: Brutal. Nosaltres fem cobertures de tot el que, bueno,
2: de que li importa la gent.
1: I del que li importa la gent, clar que sí, de conèixer ahí pues un poc el que hi ha darrere de
3: tot. Jo no sóc fan de Bad Bunny, ja ho sabeu,
1: bueno.
3: Ja
1: manifestem. Doncs avui precisament volem contactar amb dos valencians perquè han sigut molts els que se n'han anat a Madrid a viure un poc l'experiència d'eixa visita del papa. Lleó 14, però anem a contactar amb ells d'ací uns minutets.
2: Sí, hem trobat a Patrick i a Clara, que són dos valencians de Sagunti del Boixec i ens contaran què tal l'experiència perquè porten allí des del dissabte. Bueno, Clara és valenciana però viu a Madrid, així que ens contaran un poquet com estan vivint això de seguir el papa a tots aquests actes que està fent i on dormen també, si han conegut a molta gent d'altres països, que això també és tota una experiència. I després parlarem també d'un altre tema totalment diferent, però que també té que veure en les xarxes socials perquè fa uns dies un artista de Castelló, del poble de Culla, de l'interior, va publicar un vídeo on denunciava l'assetjament continuat que patia per part d'un home i és un cas molt paregut al que va patir la també castellonenca de Vila-real, Paula Bonet, i ese cas d'artista que va ser tan viral i tan conegut, no? D'un home que la porta assetjant i encara l'assetja perquè fa poc ho va tornar a denunciar des de 2019. Així que parlarem d'aquestes dones, no?, que són artistes que tenen un treball tan exposat que necessiten exposar i se treball i que estan patint això i que reclamen més protecció per la justícia.
1: Doncs de seguida coneguem tots els dos assumptes perquè primer fem una ullada del que és actualitat informativa. Amparo, així que anem a comentar els principals temes d'avui.
3: Bé, doncs continua siguent un dels principals temes, per no dir el principal, ixa vaga indefinida educativa. La Conselleria d'Educació i els sindicats docents s'han tornat a seure este matí a negociar. Recordem que avui es complix la quinta setmana de vaga indefinida. Només s'ha parlat en ixa mesa de burocràcia, un punt en el qual pareix ser que hi hauria consens o possibilitat d'acord. També s'ha parlat de ràtios. Ahir els sindicats sí que reconeixen que n'hi ha avanços i també s'ha parlat d'infraestructures. Està allà en la conselleria des de primera hora del matí la nostra companya Núria Moreno, a qui crec que podem donar-li la bona vesprada ja. Bona vesprada, Núria.
1: Núria, bona vesprada.
4: Bona vesprada, companyes.
3: Bé, continua, ha hagut un recés, conta'ns l'última hora.
4: Acabem de fer ara un recés fins a les 3 i quart de la vesprada, ni que per a dinar. I l'últim que podem contar, que no hem contat abans en l'informatiu regional, és pel que fa al capítol d'infraestructures, que és el tercer que han parlat avui, porten ja més de vora 4 hores de reunió. Ha sigut així on s'ha encès fa uns minuts el debat, sobretot entre l'STPB, que és el sindicat majoritari, recordem, i la conselleria, perquè l'STPB ha retret la poca o nula, han dit, execució pel que fa als centres afectats per la Dana. Anoten que fins i tot, segons les seues dades, hi ha alguns amb un 0% d'execució, com per exemple, han posat l'exemple de l'IES Alameda d'Utiel. Escoltem, si vos sembla, Marc Candela, de l'STPB, i a la consellera Carmen Ortí, que li respon.
5: No ens fiem de vosaltres, no només en el tema d'infraestructures. I si voleu començar a fer la llista, l'acord de plantilles que vau denunciar i que després no vau voler complir amb els autos del TSJ, les retallades en EOI, en conservatoris, en FPA, les retallades d'experts i especialista, la llei de llibertat educativa, etc, etc, etc.
6: I si no te fies de nosaltres, Marc, pues no te podem obligar a fer-ho. Però jo crec que nosaltres sí que podem respondre amb la informació, perquè la tenim, perquè és veraç i perquè està quantificada.
4: Ara per ara no hi ha cap acord a la vista després d'aixes vora 4 hores de reunió. S'ha parlat, com deia Amparo, de burocràcia, on sí que podria haver més opció de ràtios. Per exemple, els sindicats diuen que la proposta de la conselleria no recull tot el que demanen i pel que fa a infraestructures, com veiem, és un punt que encara està encallat i que reprendran a partir de les 3 i quart de la vesprada quan tornen a seure's a eixa mesa de negociació.
3: Gràcies, Núria, per eixa connexió. Seguirem seguint un poc
1: a missa, no, última hora i tot.
3: Esta mesa. Gràcies, bona vesprada, Núria.
4: A
3: gràcies.
4: Vosaltres, companyes.
3: Fins ara. Bé, tindrem més notícies que comentarem en la brújula Comunitat Valenciana. Parlarem del Festival de les Arts i com les organitzacions de consumidors exigeixen ara als organitzadors que tornen pues, els diners, no, dels abonaments, també. I parlarem de la visita del Papa, nosaltres també, en la brújula Comunitat Valenciana, del Casa Sud, perquè l'Audiència de València confirma la imputació de Jorge Beiber, és consell del PP de la Ajuntament de València i actualment director general de Transport.

0: de la Generalitat dins d'aquest cas assut, i parlarem de molts altres assumptes, però ho contarà tot Ramon Pérez esta vesprada a partir de les 7:20 en la brújula Comunitat Valenciana.
1: Estarem molt pendents de tota l'actualitat. Gràcies, Amparo.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I fins ara.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote. Que por qué sigo pensando que eres tú quien...
2: Parlem també ara en Comunitat Valenciana en la Onda d'un cas darrere del qual hi ha molts més. Ho avançava Andrea en la introducció del programa. És el cas de la il·lustradora i pintora de Vila-real, Paula Bonet, que recentment ha tornat a denunciar que continua patint eixe assetjament d'una persona que en el 2022 ja va ser condemnada per assetjar-la i amenaçar-la de forma continuada. Un cas que va tindre un gran ressò i que se pareix al que pateixen moltes dones més desconegudes en la seva mateixa professió, Andrea.
3: Sí, companya, és el cas de Tania Traver, una artista de Culla, en l'interior de Castelló, que ha donat un pas al front i fa uns dies va denunciar a les xarxes socials que ella també ha travessat per una situació similar i que reclama una major protecció per part de la justícia i també que les institucions tinguin en compte aquestes circumstàncies específiques d'aquestes professions, com les artistes, no tan exposades públicament com la d'aquesta, com la de Tania. I sí que la saludem i que ens conte ella mateixa, sobretot perquè ha volgut, no?, donar-hi aquest pas endavant i, i contar-ho a través de les xarxes. Tania, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada. Bé, molt bé. Agraïda de que puguem tindre veu, per lo menos, de que mos passen aquestes coses i, sí, i no tinguem que callar-les.
3: Ah, això és. Gràcies a tu per contar-lo així en Onda Cero. Bé,

0: Uns dies, com diem, Tania, vas publicar un vídeo en Instagram on habitualment tu compartisses la teua feina com a artista plàstica, on contaves tota aquesta història, no?, que encara continues patint, per cert, per part d'aquesta persona que sí que va ser condemnada per maltractament psicològic, entre altres delits, cap a tu. Com va començar tot això?
1: Exacte. Pues res, jo vaig, vaig conèixer aquesta persona mentre estava pintant un mural. Lo que no t'esperes és que vaig a derivar a esta, no sé, a esta pel·lícula, perquè jo no m'ho estava ni creent. Primer compareixia tot aparentment normal, però vaig veure que tenia com un interès molt estrany sobre mi. I, claro, és una història prou més llarga, però al cap i a la fi vaig veure que era superpossessiu, supercontrolador. Hi havia coses que era molt difícil ficar-li un límit, perquè vaig veure que la seva manera de relacionar-se era amenaçar, intentar humillar l'altra persona perquè pogués aixina tindre la seva autoritat o el seu control sobre algú, perquè jo crec que simplement sempre és, no sé, el problema és seu, no meu, però al final tenim que patir, pues, mira, persones que estem ahí intentant fer la nostra vida humilment.
2: Exactament. Per a qui no conega la teva feina, en el perfil d'Instagram i la teva pròpia pàgina web, Tania Traver Art, tenen tot el que fas, moltes coses de les quals, pues, són murals, a l'aire lliure, en molts pobles de Castelló, i de la mateixa manera que li passava a Paula Bonet, tu també has patit aquest assetjament i aquesta persecució en el teu lloc de treball, no? Com és patir tot això?
1: Exacte. Sí, començant per, a veure, jo vaig denunciar realment, no sé, les amenaces, el maltractament psicològic, perquè no sabia realment quants més delictes estava cometent, moltes vegades ni jo li sabia ficar nom. Després, a dia d'avui, que és un poc el que contava en el vídeo, aquesta persona me va robar tots els accessos, ara té el meu telèfon antic, el qual que jo no vaig poder ni siquiera cancel·lar la línia, no podia operar perquè ja no era titular, entonces no mai vaig entendre com una persona, no ho sé, per una mala via, no sé com dir-ho, estafant, pot aconseguir ficar-se en propietat d'un número de telèfon que li pertany a la vida d'una altra persona. I després d'una denúncia com a agressor encara no se faci cap investigació per saber, almenys, no sé, tallar la línia o deixar que aquesta persona pare de molestar-me a mi, a gent del meu entorn. És que jo crec que ha faltat un poc de seguiment real sobre el cas.
0: Clar, perquè quina va ser la resposta de la justícia? Perquè aquest individu va ser condemnat per tot això, per aquest maltractament que et va produir, no? Però després va continuar el tema i, com tu dius, no es va fer un seguiment adequat del cas, perquè tu, d'alguna manera, encara continues patint tot això, no?
1: Sí, exacte. A veure, la sentència va ser una ordre de protecció, però he vist que és com un protocol que se seguís. Evidentment, el primer mural que vaig arribar a pintar després de celebrar este juís, jo que tenint una ordre de protecció, ell se va presentar en el primer mural que anava a pintar. I, claro, jo vaig cridar en seguida a les autoritats. Jo, ostres, què està passant? I que esta persona està així? Està quebrantant l'ordre? I em diu, ah, bueno, ara li donarem un avís i que no ho torni a fer. Jo, socorro, en plan, aquesta és la seguretat que m'esteu oferint. I, no sé, hi ha així altres, prou més, i s'ha presentat en molts ajuntaments on sabia o ha vist que estava pintant o ha anat després. Per sort no hem coincidit físicament més, però el primer dia després de l'hora que vaig tindre que veure la cara vaig pensar, no me sent gens segura i damunt no tinc qui me protegís, que tinc que, no sé, tinc que apanyar-me les jo com puga.
0: Sí, a més tu tens que anar, eres tu la que té que anar equipada amb un, amb ferramentes per a protegir-te, no?
1: Sí.
0: I no, d'alguna manera no es limita la capacitat de l'agressor, no? Que és contra el qui han d'anar aquestes mesures, és a dir, la víctima és la que té que prendre aquestes mesures de protecció.
1: Exacte, sí. Sí, sí, és super injust, perquè a mi me van donar un full com recomanacions, en plan, pues no compartir, claro, la meva ubicació, no compartir, evidentment, les meves dades personals no les penso tornar a compartir mai més, però és com, jo tinc que prendre totes les mesures, tindre els perfils socials privats i o privats, com jo tinc que promocionar el meu treball, soc autònoma, com pretenc treballar, que ara, per sort, pues, m'han

0: vegades sí em fa i anar a la gent veu el que faig i sí, me criden, però jo no puc així tancar-me en tot i esperar que així no se solucione. És que no, no sé, és molta càrrega per a una dona.
1: I ara mateix, conta'ns un poc, sobretot per llançar aquest missatge, no? Per què has decidit ara fer-ho públic a través de les xarxes i quin missatge voldries llançar a altres dones, a altres persones que puguen estar en la mateixa situació?
0: Mira, primer va ser perquè com ho vaig portar prou en silenci, perquè és molta càrrega mental que una persona, bueno, en aquest cas pues una dona, en el món rural, sense barramentes, sense tindre recolzament ni econòmic, ni psicològic, no sé, ni un assessorament. Jo no tenia més referents al meu punt, en aquest cas, que podia fer. Pues, sense tindre recursos, tindre que buscar-se la vida, dit així, per poder eixir avant i poder seguir pues, treballant en la meva carrera artística, que és el que estic intentant construir des d'un principi. I jo crec que, no sé, és un dret que qualsevol persona pot tindre, a treballar tranquil·lament, sense tindre temor de que una persona que té un trastorn obsessiu tingui que estar molestant tot el temps perquè no té, no sé, no sé, no se dedica a altra cosa, més que estafar, suposo, a gent, sí. No sé.
1: Sí, sí, és que... sí. Doncs esperem que aquest missatge aplegui, no? Com dèiem, aquestes dones sí. Que puguen passar la mateixa situació, de plantar-se, de no quedar-se a dins, com deia exactament. Un poc Tània, no? Del patiment que ja tenia. També. I a les institucions aprendre, com tu deies, Andrea, sí. Les limitacions per als agressors, sinó per a les víctimes. Tània, també molts ànims i gràcies per fer-ho públic.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Tania. Adéu. Adéu.
0: Adéu, adéu.
1: Bé, avui ja no tenim temps a més, Andrea. Ens queda un minutet per a plegar a les tres. Gràcies, companya.
2: Gràcies a tu.
1: I gràcies també a vostès per haver estat ahí escoltant-nos, ja saben, així a Onda Cero, a Comunitat Valenciana en la Onda. Els oferim entreteniment, informació i també pues, molta actualitat. I és el que continuen ara escoltant, tant Porfín i Jaime Cantizano. Així que els deixem, que tinguin molt bona vesprada. Demà a les 2:30 tornem. Adéu.

0: Viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Tailandia, Europa, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y sus precios increíbles, como el Caribe desde 920 euros. Reserva tu viaje de tour mundial con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
1: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: Al sud de la ciutat de València, allà on l'aigua dolça es troba amb la mar, l'Albufera dibuixa un mirall immens de llum, arrossars i barques. Avui entrem en aquest paisatge viu, que canvia amb cada estació i amb cada posta de sol.
3: Paisatges vius, històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
2: L'Albufera és un gran llac d'aigua dolça envoltat d'arrossars i de pobles que viuen de cara a l'aigua. El Palmar, el Saler, Pinedo, Sollana, Silla, Catarroja, Sueca, cadascun amb el seu port, les seues barques i la seua manera d'entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fora una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ho ompli tot. A la tardor, el daurat de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegreix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada fase té el seu treball al camp i la seua llum, i també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
3: Paisatge al plat.
2: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila, són protagonistes. La paella amb moltes variants locals compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directa al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o amb bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge.

0: Ni de casa nostra, i la cosa sembla començar a avançar, ara sí, encara que tímidament i molt a poc. Els sindicats educatius sotmetran a votació dels seus simpatitzants els compromisos de conselleria sobre ràtios, infraestructures i reducció de la burocràcia. Podrien ser l'inici del camí cap a la desconvocatòria, encara que han de ser votats i ratificats abans d'arribar a qualsevol acord oficial. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Minut de silenci a estes hores a Almassora, a la Plana Alta, després de trobar sense vida el cos del menor a qui es buscava després de caure a la mar. I ens preguntarem d'altra banda què passa ara amb les entrades del Festival de les Arts de València després de ser cancel·lat. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. Molt a poc, però sembla que avança una miqueta la negociació per a acabar amb la vaga educativa indefinida. Sindicats i Conselleria d'Educació es troben reunits encara des de les 10 i mitja del matí i des d'aleshores han aconseguit arribar a punts en comú entre tots en tres àrees. La primera, la del nombre d'alumnes per aula, amb un compromís escrit i calendaritzat per part de Conselleria. La segona, la d'infraestructures, amb una especial prioritat per a acabar amb els barracons. I la tercera, la de la reducció de la burocràcia, que també inclou propostes que han fet els mateixos sindicats. No es pot parlar encara d'acord perquè les entitats sindicals hauran de sotmetre ara tots aquests punts a votació dels seus simpatitzants, però en qualsevol cas sí semblen ser passos endavant, sobretot després del bloqueig permanent de les últimes setmanes. Hi ha previst un recés a les 8, serà quan les diferents parts faran declaracions als mitjans de comunicació, així que ara les que podem sentir són les que han fet just abans d'entrar en esta reunió. Les paraules, per exemple, de la consellera Carmen Ortí, confiant en avançar en la negociació.
1: M'agradaria poder superar la redacció d'aquelles qüestions que podrien ser impeditives per firmar el propi document. Seria molt important per a tots i totes els que estem ací i per als docents eixir avui d'ací dient pues, que hem alcançat algun tipus de preacord que encara que tingueu que consultar a les bases, però que sí que hem construït entre tots i totes.
0: Els sindicats, a l'expectativa, criticaven el ritme que ha dut la negociació, acusaven la Generalitat de torpedejar-la amb l'actualització o no actualització de documents i tornaven a mostrar els seus dubtes sobre la retransmissió en directe per YouTube de la negociació. Tot això ho resumia Maite Tarazona d'UGT.
2: La conselleria ha convertit una negociació que podria haver-se resolt perfectament en poques setmanes en un procés artificial, llarg, desgastador i necessàriament tens. El lliurament dels documents han sigut les mateixes meses, hem tingut absència d'una calendarització seriosa de la negociació, manca de memòries econòmiques detallades. Aquest comportament és incompatible amb una negociació col·lectiva basada en la bona fe i el respecte institucional.
0: Just esta vesprada, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha tornat a avalar la consulta que va fer la Generalitat sobre valencià o castellà com a llengua principal de l'alumnat a classe, que continua sent criticada pels sindicats en ser part de l'anomenada Llei de Llibertat Educativa. El Tribunal Superior conclou que la consulta s'ajusta a dret en tot moment d'aquest procediment. L'acampada a la plaça de la Mare de Déu de València es manté. L'acampada del professorat ha tornat al centre de la plaça una vegada finalitzats els actes festius del Corpus Christi d'este cap de setmana, que han pogut celebrar amb normalitat. I a Castelló, l'Assemblea de Directors i Directores d'Instituts de la província denuncia que les instruccions de final de curs per a avaluar l'alumnat atempten enguany contra el principi d'equitat de l'educació, capital de la Plana, Lorena Pardo.
3: Diuen que les instruccions no garanteixen l'objectivitat per valorar l'evolució acadèmica de l'alumnat. Antonio Solano, de l'Assemblea de Directors de IES de Castelló.
4: Que demuestran es que no les importa la educación lo más mínimo. No se respeta los derechos a una evaluación justa y objetiva. Solo interesa que se salven los actos administrativos, que se rellenen las actas y que no haya reclamaciones. Y ponen entredicho todo lo que es las garantías a una evaluación justa.
3: Els directors han fet públic avui un comunicat de suport a la vaga i denuncien les deficiències en infraestructures i personal.
0: Compromís demana a les Corts un debat i votació al pròxim ple, al qual s'insta la consellera d'Educació a dimitir i que el president de la Generalitat convoque eleccions autonòmiques anticipades. Una petició que els valencianistes fan precisament quan es compleixen 6 mesos des que Juan Fran Pérez Llorca, del PP, està al capdavant del govern valencià, Amparo Sánchez.
5: Segons Baldoví, el president i la consellera

0: Consellera, han sigut incapaços de resoldre el conflicte amb el sector educatiu.
1: I ha sigut absolutament incompetent per a tancar-lo. Que demanem que se'n vagin Pérez Llorca i la consellera i que d'una vegada per totes es torni la veu al poble i hi hagin les eleccions que tenien que haver hagut en el moment que Mazón va dimitir.
0: El síndic del Partit Socialista, José Muñoz, ha lamentat que el president no s'hagi assegut encara amb els sindicats i que des de l'administració no deixen d'atacar-los.
2: I nos parece una autèntica aberració que se utilice las instituciones valencianas para criminalizar, para atacar, porque también es violencia institucional plantear una negociación con los sindicatos en la que no tengan el documento sobre el que van a entrar a discutir y a negociar, pero además que en el último momento desde la Conselleria se les plantee ser gravados. Lo que está haciendo la Conselleria es generar una presión.
0: A recordar que demà en la mesa de les Corts debatran la possibilitat de denunciar els docents que van criticar a l'administració en un ple.
3: També sobre política, l'Audiència de València ha confirmat la imputació de Jorge Bellver, exregidor del PP a l'Ajuntament de València i actual director general de Transparència de la Generalitat, en el marc del cas Assut de corrupció política. El tribunal rebutja els recursos presentats per la seva defensa i manté la investigació sobre la possible relació de Bellver amb una trama de presumptes comissions il·legals vinculades a adjudicacions d'obra pública. L'alcalde d'Alcoi, el socialista Toni Francés, demana prudència davant la investigació oberta per les presumptes irregularitats administratives que hauria comès una funcionària de l'Ajuntament, que ha sigut expedientada ja, hauria adjudicat contractes per 400.000 euros a l'empresa del seu home. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
4: Toni Francés ha precisado que fue él quien impulsó la apertura del expediente disciplinario nada más enterarse de los posibles hechos. La voluntad del ayuntamiento ha sido desde el primer momento actuar con transparencia, rigor y responsabilidad. Toni Francés.
5: Com sempre hem demostrat, el meu govern, en el moment que es detecta qualsevol possible irregularitat, actua amb conseqüència i amb contundència, arribant fins a les últimes conseqüències per tal d'aclarir els fets y garantir siempre la máxima transparencia.
4: Francés ha añadido que el expediente disciplinario continúa en fase de análisis y la técnica afectada se encuentra de baja médica, por lo que no está trabajando. Se está revisando toda la documentación y analizando el conjunto de actuaciones para determinar exactamente qué ha pasado y, en su caso, adoptar las medidas que correspondan.
6: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
3: 7:28, Almassora, a la Plana Alta, ha guardat fa només uns minuts un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament en record del menor que va desaparèixer dijous passat mentre es banyava junt amb altres dos joves a la platja de la localitat. Estaven pendents d'ell des de dijous passat, com dèiem, ha aparegut ofegat este cap de setmana. Castelló, Juanjo Tobar.
7: La convocatòria que ha tingut lloc a les 7 de la vesprada davant les portes del consistori ha servit per a mostrar el suport i la solidaritat del municipi amb la família de la víctima després del tràgic succés. Des del primer moment, el consistori ha mantingut contacte directe amb els familiars i ha traslladat el seu condol i afecte. El cos sense vida del menor va ser localitzat este diumenge de vesprada per efectius de la Guàrdia Civil. La troballa es va produir a uns 200 metres de la desembocadura del riu Millars i aproximadament a 300 metres de la línia de costa.
3: El sindicat de treballadors penitenciaris Tu Abandono Me Puede Matar denuncia una greu situació d'inseguretat viscuda este cap de setmana a la presó de Fontcalent, a Alacant, per un amotinament d'un grup d'interns perillosos. Pepe.
4: Los hechos se iniciaron en el comedor del Departamento de Internos Multireincidentes, los más problemáticos de la prisión, cuando varios presos agredieron de forma sorpresiva a otro. El grupo de presos cercó a los funcionarios presentes para impedir que sacasen del módulo al cabecilla, empleando la violencia. Posteriormente se desató un segundo incidente en la misma dependencia del módulo, ya que el mismo grupo de internos amotinados previamente se plantó de forma desafiante. La rápida y coordinada acción del personal funcionario presente evitó una desgracia de magnitudes irreparables irreparables, ha destacado Tu abandono me puede matar. El sindicato ha recordado que estas situaciones se dan de forma recurrente en la cárcel de Fontcalent, que está al 200% de su capacidad y vive una crónica falta de personal, lo que aumenta el temor entre los funcionarios existentes.
3: Jornada la de avui dilluns de caos a la línia 2 de Rodalies. Una avaria a la catenària a primera hora del matí de provocant una fallada als sistemes d'electrificació des d'aleshores i el servei de Rodalies es troba interromput entre les estacions de Silla i Algemesí. S'han produït grans retards i cancel·lacions de trens. Renfe ha establert un pla de transport alternatiu per carretera mitjançant autobusos. Les organitzacions de consumidors exigeixen al Festival de les Arts de València que torne l'import íntegre de les entrades als usuaris després de la cancel·lació de la segona jornada del certamen en superar els límits de soroll i votar-se, per tant, la sentència judicial al respecte. El vicepresident de Facua, Miguel Ángel Serrano, parla d'un fet intolerable i inadmissible i convida els usuaris a contactar amb les organitzacions de consumidors per emprendre accions al respecte.
8: Defendemos que los usuarios tienen el derecho a que se les reembolse la totalidad del precio de las localidades de las entradas de los abonos que pudieran haber adquirido en su momento y por supuesto el coste de los transportes realizados, el coste del alojamiento, podrán reclamar también en concepto de indemnización de daños y perjuicios este tipo de gastos.
3: Polèmica també amb les mascletaes de fogueres a la plaça dels Estels, en esta ocasió en clau d'hostaleria. Els hostalers de la plaça denuncien que l'Ajuntament d'Alacant els impedirà desplegar les terrasses durant les mascletaes per seguretat, però que, mentrestant, segons critiquen, s'autoritzaran racons d'empreses privades en eixos mateixos enclavaments. Les pèrdues econòmiques, diuen els hostalers dels Estels, seran quantioses. L'alcalde de la ciutat, Lluís Bargalà, rebaixa la polèmica, afirma estar en contacte amb els hostalers afectats, aposta pel diàleg amb ells i insistix en que la no autorització de les terrasses durant la mascleta és per una qüestió de seguretat.
9: Más que nada por aclarar, es decir, por seguridad durante el disparo de las mascletas y durante unas horas todos los veladores se han desmontado y se han desmontado siempre, ¿no? Si ha habido alguna notificación que no ha sido conveniente, se está aclarando todo este tema para tranquilidad también de todo el mundo. Con diálogo y un diálogo normal y respetuoso se pueden resolver absolutamente todos los problemas.
3: I a Alacant ens quedem amb un grup d'investigadors de la universitat que ha dissenyat una boia capaç d'allunyar les meduses de les platges sense causar-los cap tipus de mal, creant un camp electromagnètic que aconsegueix reduir les pulsacions amb les quals es mouen aquestes espècies marines. Temps ja per als esports, així a la brújula valenciana. Temps, per tant, avui dilluns per a Sergi López. Hola, Sergi.
10: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
3: I m'has dit que estem molt i molt pendents esta setmana, o estos dies almenys, del Castelló. Per què?
10: Sí, perquè demà les 9 jugar davant l'Almeria, van empatar a 1 en el partit d'anada. Este és el de tornada dels play-offs per l'ascens a la màxima categoria del futbol nacional. Si el Castelló aconseguís guanyar el partit, estarà en eixa final, i en la que de guanyar-la, pues, evidentment, tornaria. Per tant, després no sé quants anys fa, però molts anys que no està a la primera divisió el Club Esportiu sí. Castelló, però tot passa per guanyar demà les 9 de la nit a Almeria. De seguida ens conta Víctor Frank, però avui el València ha presentat la seva campanya d'abonaments per a l'últim any a Mestalla. Més d'un segle d'història, dirà adeu la pròxima temporada, perquè per aquestes dates, en el 2027, estarem fent ixa mudança ja al nou Mestalla. Detalls d'aquesta campanya de abonaments. Víctor Yu, què tal? Bona vesprada.
11: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Demà comença la campanya d'abonaments del València. Es va llançar un spot publicitari per anunciar la campanya, que serà la última temporada al camp de Mestalla, però ja podem avançar alguns detalls, com ara que els preus es congelaran i no pujaran. L'únic que canvia són els percentatges dels descomptes de cara a la pròxima temporada per ser accionista, per assistència als partits o també les anomenades tarifes per edat infantil, juvenil i majors de 65 anys. Com dic, serà demà quan es posa en marxa aquesta campanya d'abonaments, que serà, per tant, la última temporada a l'estadi de Mestalla.
10: Gràcies, Víctor, i com deia, molt pendents demà del que passe a Almeria. Víctor Frank, bona vesprada.
12: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Sense temps per al descans. El Castelló va empatar el passat dissabte davant de l'Almeria i demà juga el partit de tornada en terres andaluses. Els de Pablo Hernández viatgen cavalló, fan amb les mateixes baixes que tenien de cara al partit d'anada. Això és sense Cipenga i Mabil, que estan en el Mundial, i la baixa en principi de Mellot per el lateral dret. Els castellonencs necessiten demà la victòria per estar en la final per l'ascens.
10: Gràcies, Víctor. Ha d'anar perfilant l'equip de cara a la pròxima temporada en clau il·licitana a l'Elx, que evidentment estarà a la primera divisió sense Eder Sarabia. Felipe Canals, bona vesprada.
13: Hola, Sergi. Bragarnik ya ha mantenido los primeros contactos con García Pimienta. Es el mejor colocado, el exentrenador, entre otros equipos de Las Palmas, para asumir el banquillo franjiverde tras la salida de Eder Sarabia. En un fin de semana en el que el protagonista ha sido el fútbol base del Elche. Y es que el alevín masculino

0: dirigido por Óscar Morales, se ha proclamado campeón de la Liga Promesas.
1: Gràcies, Felipe. I l'últim ara, la província d'Alacant, ens la costa com sempre. David Esteve. David, què tal? Bona vesprada.
2: Buena disparada. Alejandro Fidalgo puede convertirse en el primer fichaje del Hércules. Es una operación que tiene bastante encarrilada el conjunto alicantino. Se trata de un pivote que este curso pasado ha militado en el Cartagena. Tiene 25 años y podría reforzar el centro del campo del Hércules. Además, el conjunto alicantino tiene dos operaciones más que podrían incluso cristalizar esta semana.
1: Gràcies, David. Ja veus, Ramon, pendents sí. De tot això i també del bàsquet, que dimecres i divendres es dona cita al Roig Arena, València Bàsquet, que després de la derrota del Real Madrid i de Baskonia és el principal favorit al títol. Ara les semifinals davant el Joventut de Ricky Rubio, que arrenquen este dimecres a les 8 de la vesprada, mateix torn per a divendres, i arrenca també el Premier Padel a la Fonteta, així que setmana completa en clau esportiva a València.
3: Escolta, que no hem fet referència aquestes setmanes a que teníem una alacantí intentant disputar la presidència del Real Madrid,
1: Enrique Riquelme, sí. S'ha quedat a les portes d'eixa presidència. Florentino Pérez, que ha renovat el seu mandat, estarà 4 temporades més fins al 2030, i Enrique Riquelme, pues, que amb un 35% crec que
3: sí.
1: vots, s'ha quedat a les portes d'eixa presidència del Real Madrid.
3: Molt bé, gràcies, Sergi.
1: Adeu.
3: Poques notícies pel que fa a l'horatge, perquè hem començat la setmana sense grans canvis i en principi així es mantindrà: sol de nord a sud del territori, possibles pluges de vesprada a les comarques de l'interior i temperatures sense novetats, mínimes al voltant dels 18-20 graus i màximes típiques per a l'època de l'any, més frenades i lleugeres a la costa que a l'interior. Així està la Comunitat Valenciana a 8 de juny de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió amb la brújula de l'economia, la brújula de Radio Estadio també, així a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Onda Cero Valencia. Mira.